0: Bass.
1: Hi-hat.
0: 808. J.
1: Ready?
0: Let's go get 'em.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
2: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
3: Benvinguts al nostre espai de salut que fem conjuntament amb el Centre d'Assistència Primària de Parets, el CAP Parets i l'Institut Català de la Salut. Tots els mesos parlem de temes relacionats amb la salut. I avui fem un tema especial. Avui volem parlar perquè aquest mes de juny se celebra precisament un dia especial, com és ni més ni menys que el dia del rol de l'administratiu o administrativa en salut. Se celebra el Dia Mundial d'aquesta categoria de professionals que a vegades no se li dona la importància necessària o la que realment té, perquè és molt, molt important pels equips de primària perquè funcionin bé. És un bon moment, doncs, aquest mes de juny per explicar com ajuden a les persones usuàries del CAP. Per fer-ho, tenim a l'altra banda del telèfon a Núria Giral, que és professional d'atenció a la ciutadania de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Aquí li donem la benvinguda a RAP107. Núria, benvinguda.
4: Hola, bon dia. Gràcies.
3: Com dèiem, és un paper molt important el que teniu vosaltres, que a vegades potser no es veu tota la feina que feu, però quina seria l'evolució d'aquests professionals administratius en salut?
4: Doncs bé, l'evolució en salut que tenen els professionals administratius en salut, abans eren principalment de recepció, gestió de visites, tasques burocràtiques. Ara, en aquest moment, es consolida en un model on el pacient té, a més, un metge, una infermera de referència, no? I afegits als tres, doncs bé, fan l'equip, diguéssim, el que nosaltres diem un 1-3, doncs que treballen plegats. Moltes vegades, el poder parlar amb l'administratiu ja resol la part assistencial, sinó que ja no cal activar, no?, segons quins serveis després, perquè, bueno, podem resoldre molts dubtes.
3: Com podríem dir que s'organitzen els i les administratives en salut amb l'equip, amb tot l'equip de professionals que teniu assignats en aquest cas al CAP Parets?
4: Sí, bueno, ara en aquests moments assumim un rol més clínic organitzatiu, que és el que més o menys parlàvem ara, i ja treballem amb l'equip, amb el metge, l'infermera administratiu, que som els tres. Llavors treballem de forma coordinada, no? Perquè, bueno, dels pacients que es posen en contacte amb nosaltres, doncs nosaltres tres normalment ens reunim, en alguns dies en concret, en unes hores en concret, ho posem sobre la taula. Bueno, una mica, no?, ens avancem a la solució que puguem donar després. Llavors, doncs, bueno, mirem dels administratius tot el que puguem gestionar de tràmits resolutius, anar més ràpids, orientar la demanda. Bueno, ara també tenim l'e-consulta, no?, que també va molt bé perquè digitalment es poden posar en contacte ja no només amb metge infermera, sinó amb nosaltres administratius, i llavors nosaltres doncs ja redirigim tota la demanda que ens puguin demanar.
3: Això està molt bé com a doncs, organització interna, però quins podríem dir que són els beneficis que té per a les persones usuàries aquesta manera que teniu vosaltres de treballar? I ens has avançat que la e-consulta és una d'elles, però segur que n'hi ha més.
4: Sí, n'hi ha diverses. Doncs, bueno, entre altres, millor accessibilitat al sistema per resoldre moltes demandes sense esperar una visita mèdica, disminució de la pressió assistencial, menys temps d'espera per a tràmits. Moltes vegades ja ens avancem abans, no?, de que ells tinguin que passar per molts d'aquests tràmits, explicar els canals per poder accedir, no?, amb nosaltres telefònicament, digitalment. L'administratiu de referència, clar, coneix a la persona la seva situació i el pot orientar de forma més correcta cap al circuit més adient que necessiti. el resultat d'això, doncs, bueno, menys confusió i menys anar d'un lloc a l'altre, no?, que de cara a l'usuari això és molt important. Es genera també més confiança amb un seguiment més proper i, bueno, en definitiva, el pacient se sent més acompanyat.
3: No ens podem oblidar també dels serveis que un administratiu en salut doncs fa, com és una llarga llista, començant per la gestió de la demanda, no?
4: Sí, això, la gestió de la demanda, l'acollida i orientació a la ciutadania, informació general del centre, l'orientació cap al circuit assistencial adequat, que en aquell moment ens sol·licitin, ens demanin, identificació de necessitats administratives sanitàries, oferir informació, em torno a repetir, també l'e-consulta, que és molt important perquè agilitza moltes vegades, no?, les demandes que tenim, tramitar la targeta sanitària, seguiment del pacient crònic, val?, que això també pues, es fa i llavors doncs, bueno, els recondueixes una mica i s'agilitza molt els tràmits. En definitiva, és facilitar el recorregut dels pacients dins del sistema.
3: Vosaltres físicament esteu de cara al públic o teniu un despatx que no, en aquest cas no esteu allà?
4: Bueno, hi ha les dues coses, o sigui, tots estem a tot arreu, o sigui, hi ha el que és la part visible, no?, de taulell, de cara al públic, i després la part de dins, doncs, tenim tot el que són gestions que no es veuen, des de la telefonia, que és agafar tots els telèfons, no?, i, bueno, i llavors, doncs, la gestió de derivacions, de bueno, dirigir quan ja s'han acabat les analítiques, reinformació, bueno, molta burocràcia que la fem dins, que el taulell és ben bé atenció a l'usuari, al públic, i a dins no, a dins és la telefonia, però a part totes les altres tasques que no necessàriament, que no es veuen, no?, que no sembla que facis, però estan moltes.
3: Com es forma un administratiu, una administrativa en salut, que no hem de confondre amb administratius, en aquest cas, concretament, sanitaris, no?
4: Bueno, clar, aquí sí que és un administratiu, l'administratiu és un administratiu com els altres, però clar, amb sanitat, amb salut, clar, sempre és més abocat a això, a la salut, i hi ha moltes formacions que sí que ens fan, doncs, per a saber quan et venen aquí al taulell les demandes. Vull dir, fem igual que els professionals sanitaris, el codi IAM, que és el codi INFAR, no? Doncs nosaltres ho hem de conèixer, per això ens fan una formació, o el codi ICTUS, que també, doncs, no? També hem de saber, doncs, clar, no és un administratiu normal i corrent com tots els administratius, sinó en salut, clar, ens formen més en aquest tema, sí, sí.
3: Hem de recordar, com dèiem al principi, que cada 11 de juny se celebra el Dia Mundial dels Administratius i les Administratives en Salut, una data que reconeix aquesta tasca clau que desenvolupen aquests professionals dins del sistema de salut, actuant com a enllaç essencial entre la ciutadania i l'assistència mèdica. Actualment, al Cap Parets, quants o quantes administratives en salut hi ha?
4: 12.
3: Sí. Això va en funció del nombre d'habitants o no té res a veure?
4: Sí. Sí, va igual que amb els professionals de medicina, d'infermeria. O sigui, hi ha un rati, i aquest rati és a tenor de la població, no? Doncs toquen un número de professionals de cada estament. I nosaltres és els que tenim 12.
3: Els pacients tenen un administratiu o administrativa en salut assignat o ens pot atendre qualsevol?
4: Sí, o sigui, ara en aquest moment tots els pacients tenen un administratiu assignat, igual que un metge i que una infermera, però no necessàriament el pot atendre només aquest, no? Amb aquest nou model, cada ciutadà que el té ja de referència, va bé per dirigir-te, no? Si vens al taulell i ja saps qui és, doncs a vegades hi ha gestions que t'estimes més o va millor que t'ho faci aquest administratiu que tens assignat. Però tots els administratius poden atendre la població. O sigui que, en funció de la demanda, els altres professionals administratius també poden donar la resposta que necessitin en el seu moment. Llavors, l'únic que, clar, si és el teu, sempre pots resoldre millor perquè porta més personalitzat i més un seguiment de, no, del tema, però tots ho poden fer igualment. O sigui, tots, quan tu vens aquí, la resolució la fan tots igualment.
3: Potser en els malalts o pacients crònics aquest ús més personalitzat sí que es té més en compte, no?
4: Sí, Sí, sí, i també és millor, perquè tant és per una banda com per l'altra. O sigui, el pacient coneix millor en el seu administratiu i passa igual, amb els metges i infermeres. Però ara el fet que tenen l'administratiu també és millor. Moltes vegades, o demandes que tenim, ja directament les posem amb el seu administratiu, perquè l'administratiu també té una agenda, val? I llavors ells poden trucar-los, els poden atendre més personalitat. Si calen que vinguin en una altra hora en concret, doncs el mateix, o tenen diverses derivacions que hagi fet el metge de proves complementàries, que siguin analítiques, doncs bueno, llavors ja el mateix administratiu ja els programa, els hi truca, els hi diu els dies, les hores, resultats, quan poden venir. Bueno, ja és més personalitzada l'atenció. I realment va molt bé, tant per al professional com a l'usuari que s'està tenint.
3: Núria, com podem conèixer quin és el nostre administratiu en salut de referència?
4: Doncs, bueno, si els usuaris tenen La meva salut, dins de La meva salut pots anar i allà veus on tens el teu metge, el nom i cognoms del teu metge, l'infermera i l'administratiu. I si no, aquí en el CAP sí que ara hem fet com unes targetes que el metge el té a dintre, infermeria també, i els administratius també ho tenen aquí en el taulell. Llavors, quan parlen ja amb i realment parlen amb l'usuari que és, no?, del seu cupo, de que el tenen assignat, els hi donem i així ells doncs, ja veuen i ja saben per qui és. Per si un dia han de trucar i volen ja saber quin és, si no han mirat dins de La meva salut, que allà està, molt clar, i llavors està diferenciat, tu pots demanar-te hora amb un dels tres, el que tu vulguis. Vull dir que allà està molt clar, però bueno, si no aquí el taulell, doncs igualment, i si no dins el metge també, infermeria, també tenen les targetes que hem fet, i així és per saber-ho.
3: Una eina més perquè tot funcioni com ha de funcionar. No sé si t'agradaria afegir alguna cosa més, Núria.
4: Bueno, no, la qüestió és aquesta, que cada vegada més puguin mirar d'entrar tots a La meva salut, que això sí que els convido, que la persona que no sàpiga, no la tingui, doncs que s'acostin, s'apropin aquí al CAP, i ja dic, és igual que sigui el seu administratiu de referència com no, ell mateix el pot ajudar a que tinguin La meva salut i explicar-los doncs, aquestes coses de la e-consulta, i, bueno, i com manejar-se, com treballar dins d'aquesta eina, que realment és una eina molt, bueno, molt efectiva i va molt bé. Llavors, per ells mateixos, sí que realment és veritat que la gent gran costa més, perquè aquestes vies digitals pues, costa més, però bueno, aquí els hi facilitem i ja dic, torno a repetir, els convidem que vinguin i ens ho demanin i nosaltres els ensenyem bueno, els hi podem baixar l'aplicació i que ho puguin fer-ho.
3: Perfecte, doncs hem parlat amb Núria Giral, que és la professional, una de les professionals d'atenció a la ciutadania de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, dels administratius administratives en salut de l'Institut Català de la Salut i del nostre CAP Parets, del nostre centre d'assistència primària. Ha estat un plaer parlar amb tu, Núria. Serà fins a una pròxima ocasió.
4: Molt bé, moltes gràcies.
2: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos. Els dilluns, a 11:15 del matí, no us perdeu Tecnius, el programa de noves tecnologies d'Emili Blanque. Els dilluns, a 11:15, Tecnius.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: Avui a Rap Matí volem parlar de llibres dins de la nostra secció de recomanació literària. Avui tenim un llibre molt interessant i tenim, com no, a la seva autora. Als nostres estudis tenim avui a l'Esther Girotàpia. Benvinguda a Rap 107, Esther.
2: Moltes gràcies.
1: La tenim avui als nostres estudis, com dèiem, perquè volem parlar amb ella del seu llibre, de la seva primera publicació, Quan el silenci no arriba. És una autopublicació, tot i que està sota el segell de l'editorial Letra Minúscula, és així?
2: Sí, correcte.
1: Fa poquet que es va editar, va ser el 2 de juny, o sigui, res, és bé, aquest fill teu, nou fill teu, que vas publicar el 2 de juny de 2026, 80 pàgines aproximadament, de lectura sobre una història, doncs, no fictícia, no parlem de novel·la, sinó que parlem de fets reals. Avui en el nostre espai parlem d'un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult, la cara més silenciosa, potser la més fràgil i la més humana, del que pot ser la maternitat, que té moltes cares. Doncs aquesta és una d'elles i potser una d'aquelles que dèiem més dura. Esther, per començar, perquè ens parlis una miqueta del teu llibre, què et va portar a escriure aquesta història?
2: Doncs la veritat és que simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Uh-huh. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo.
1: Uh-huh. És doncs potser una necessitat, com deies, personal, no? Una urgència emocional, una manera de plasmar tot allò que tu sents i que si no ho escrius potser es queda en l'oblit, no?
2: Sí, per mi va ser totalment terapèutic.
1: Molt bé. Hi havia voluntat també, m'imagino, de trencar un tabú sobre un tema que és el fil conductor d'aquest llibre, no?
2: Bé, de fet és que al final, com que hi ha coses que no pots parlar amb ningú, doncs l'única opció que tens és parlar-les amb tu mateixa, no? I suposo que va néixer d'aquí, no? Sí que hi ha altres vies en què pots parlar, però jo crec que al final hi ha coses molt, molt personals que sols pots compartir amb tu, no? Perquè fins i tot de cara en fora serien lletges, no? Segons què pensaria la gent, no? Si diguessis segons quines coses.
1: Uh-huh. Quan el silenci no arriba, perquè la gent sàpiga una miqueta més de què parla el llibre sense desvetllar molt, perquè ens interessaria, lògicament, que el tinguessin cadascú a les seves mans, llegissin i fessin la seva pròpia lectura. De què parla?
2: Bé, doncs parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre, des de petita, i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil, i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: Uh-huh. En un dels teus capítols del llibre, no? La llàstima aliena, precisament al que feia referència, no? Que una malaltia, doncs, visual, físicament parlant, doncs, genera no, desperta aquest clar, com podríem dir-li, compassió, respecte, per veure que una persona està patint, perquè ho veus, no? Si té un braç trencat o si té un mal al cap o el que sigui, no? Però quan és una malaltia que no es veu, doncs ja aquí canvia la situació, fins i tot prejutgen o fins i tot la culpable, lògicament, com sempre, no? La mare, no?
2: Sí, efectivament, sempre ho dic, no? Que jo m'he trobat situacions molt inverossímils, no? Tu veus un nen en cadira de rodes, un nen en càncer, i tothom se'l mira amb uns ulls de compassió i tothom pensa en el pare i pensa, ostres, aquest pare tota la vida haurà de pensar, no? Com aquest nen, no?, quedarà en aquest món quan ell no hi sigui, amb les malalties mentals. Això no passa, no? Els nens són maleducats, els pares els hem maleducat, no? És tot un tema diferent i no es viu de la mateixa manera.
1: Uh-huh. Està clar que tothom quan vol ser pare o mare ho té molt clar, té els seus paràmetres de com ha de ser, ser el millor pare o la millor mare, ho intenten, lògicament, entre tots ho intentem, i quan veus la situació d'altres famílies, no, dius, ui, aquest nen tan mal educat, el que deies, no, Esther? Ui, això és culpa dels pares, com l'hauran criat, que li hauran consentit de tot. A mi això, que això no em passarà mai a la vida.
2: Exacte, i això és el que habitualment estem sotmesos, no? A mi em recorda molt, per no criminalitzar-ho de la mateixa manera, no? Quan ets mare novella, no? I comences a donar el pit i no saps molt bé com es fa, no? La sogra opina, la mare opina, l'amiga opina, tothom et diu, no dormes amb el nen, no dormes amb el nen, menjat triturat, menjat... No? I al final t'has de trobar la fórmula que a tu et funciona, no? I jo tenia una amiga que deia, pues jo he fet l'estiví, i l'altra deia, doncs jo no he fet l'estiví, però jo sols vull dormir a la nit. Al final, si el meu fill dorm amb mi... Ja està, no?
1: Ja està, ja descanso.
2: Ja descanso, no? Doncs al final és això, la fórmula la troba cadascú des de la seva realitat. Llavors és molt fàcil jutjar, és molt fàcil opinar, és molt fàcil creure que tens la fórmula i amb què ha fallat l'altre, però si no coneixes la realitat del problema no ho pots fer. A mi se m'ha jutjat per ser divorciada, per ser dona, per ser tova, no? I al final tot té un perquè i un motiu.
1: Uh-huh. No, clar, i cadascú viu la seva situació des de dintre, que des de fora és molt fàcil jutjar tot. Ja no només estem parlant d'aquesta situació, sinó de la resta, no? Perquè aquella persona actua d'una manera o d'una altra sense saber ben bé l'arrel de la situació, no? En el teu llibre parles del silenci com un element central. Quin tipus de silencis creus que encara existeixen en la maternitat?
2: Ui, n'hi ha molts. Clar, quan jo parlo del meu silenci, fa referència a la meva pau interior, no? Jo em refereixo a quan jo puc estar tranquil·la, no? I desconnectar realment de tot, però hi ha molt silenci respecte a la maternitat. Jo crec que el 90% de les persones expliquem les coses bones de la maternitat, no? Expliquem els fills fantàstics que tenim, que el 90% de les vegades és veritat, però no expliquem segons quines coses, no? Uh-huh. I crec que hi ha molt tabú amb moltíssimes de les coses que passen en els nostres fills en general.
1: Ara potser s'escolta més que no pas anys enrere, que era impossible dir, perquè la societat no acceptava, no, que una dona, no, que diu, jo si tornés a néixer no tindria fills. Buf, aquí ja estem parlant de criminalitzar aquella dona, però tindrà els seus perquès, no? O perquè el meu fill ha sortit així, no és culpa meva, sinó és de la societat. Tots tenim culpa de com va la vida avui en dia, però no ens hem de culpabilitzar del 100% perquè estem parlant d'una persona. Una persona que té els seus propis sentiments, les seves pròpies pors interiors. Tot això, com a mare, no ho podem dominar, no?
2: No, és una cosa que toca i ja està. No, a vegades... sempre pensem, no, que la vida hi ha coses que nosaltres ens guanyem, no? Pues estudies, no sé, fas unes oposicions, tu treballes per la teva feina, no? Però després hi ha moltes coses que a vegades és la sort, és l'oportunitat, és estar al lloc en què toca, quan toca i quan apareix, i això és igual, el fill tens el que tens, ja està, no? Sempre dic que és un procés meravellós, tu quedes embarassada i allò es multiplica, es creix i tu no tens cap domini sobre allò. És una cosa màgica que passa i a partir d'aquí has d'acceptar el que vingui, no? Tu simplement ets un recipient que cuida allò de la millor manera possible, però el que passa allà dintre no és cosa teva, no? No ho pots controlar. I has d'aprendre a viure això i surfejar en cada moment en funció del que toqui.
1: I estic convençuda que, per exemple, un dels fragments durs que hi ha en el llibre de l'Esther Giró, que diu, i aquí és on més dol, quan aquell algú és el teu fill, el que porta tota aquesta situació de la que estem parlant, no? Un fill que estimes, però que massa sovint no t'agrada. Dubto que no hi hagi ningú, cap mare, que en algun moment em digui això. Però si ho dius en veu alta...
2: Està molt malament.
1: Està malament, no?
2: Sí, clar. Si ho dius en veu alta, estàs molt malament. Si tu dius estàs cansada del teu fill, si tu dius... m'agradaria que el meu fill fos així, si tu dius el meu fill fa coses que m'esgota o tu ets conscient que el teu fill fa coses que no t'agrada, que no hauria de fer i que tu mai acceptaries, la gent et pregunta que per què les acceptes. Uh-huh. No? I llavors és quan la gent comença a explicar-te i a donar-te tots els consells del món des del seu àmbit de família normativa, no? I de família fàcil, no? I no és el teu cas, no? Es pensen que tu tot allò ja no ho has provat, evidentment. Ho has provat tot i segurament moltes més coses de les que ells els hagi pogut ocórrer, no?
1: Et consideres valenta?
2: No, em considero supervivent. Em considero supervivent.
1: Ai, però sobretot un llibre, doncs, que com dèiem, no, s'allunya de la maternitat idealitzada. No estem parlant de novel·la, recordeu, eh? Que, perquè cadascú té la seva experiència i l'Esther ha escrit Luce. Ha sigut com un diari terapèutic per ella, que estic convençuda que hi haurà moltes mares i famílies, no només mares, sinó famílies en conjunt, mares, pares, que els hi servirà moltíssim, no? Jo el considero un llibre cru i honest a la vegada, eh? És un d'aquells llibres que jo li deia a l'Esther, és que me l'he tornat a rellegir perquè no em volia deixar res, i sembla que no sóc l'única que li ha passat això, no?
2: No, jo una de les coses que he d'agrair a aquest llibre ha sigut la sensació un cop et quedes despullada, no? Perquè, de fet, hi ha molta gent que sap la situació, però en el moment en què tu li dones això a la publicació és com que quedes totalment exposat públicament, no? És que arrel la gent que l'ha llegit, que suposo que l'han llegit per amistat, perquè en si no sóc una... És la meva primera escritura i segurament l'última, no? Perquè no hi haurà res que m'hagi mogut com això, com per escriure, no? És que tothom té una cosa d'aquestes a l'armari, no? I aleshores ha vingut a veure molta gent, des de gent que m'ha dit, ostres, jo m'he sentit... jo potser no ho he tingut de mare a filla, però ho he tingut de filla a mare, no? O de germà, o el meu tiet, o el meu cosí, o el meu... No? Tothom, o sigui, hi ha hagut una gran quantitat de gent que ha vingut a explicar-me la seva història, no? Companys de feina amb les que feia moltíssims anys que treballava i que no sabia això perquè tampoc n'havien parlat, no? Perquè també els feia vergonya o perquè, bueno, no havia sortit amb un cafè o no era el moment, no? I és una cosa que al final dius, bé, independentment de l'etiqueta, perquè... No desvelo mai en el llibre el què, no perquè no vulgui, sinó simplement perquè penso que pot servir per qualsevol situació, pues tota la gent que ha vingut m'ha vingut amb etiquetes diferents. De fet, amb cap coincideixo d'etiqueta, no? Però tots tenen històries similars.
1: Uh-huh. I tot i el patiment viscut i que segueixes vivint, perquè no és una cosa que té principi i final, sinó que té continuïtat, i potser hi ha etapes més bones, més dolentes, s'anirà arreglant, esperem que sí, però això, el patiment el segueixes vivint, segueixes donant les gràcies, perquè agraeixes que gràcies a la teva dolenta experiència, per dir-ho així, no? Una miqueta entre cometes, si pots ajudar alguna família amb la teva experiència i amb el que tu has viscut, doncs això ja et dona a part que donar les gràcies, no?
2: Clar, evidentment. Jo crec que aquestes coses al final et fan ser millor persona, uh-huh. No? I o veure altres realitats d'una altra manera, no? Jo tinc una feina actualment, jo soc docent, llavors veig molts nens en situacions, és igual l'etiqueta, no? Uh-huh. Però amb pares desesperats, mares desesperades, ells que no saben molt bé on són, i jo havia estat molt, molt crítica amb això, molt.
1: Clar, perquè tu has estat a l'altra banda, clar, sense encara patir aquesta situació. Has estat aquelles mares que han dit, doncs doni-do, com l'hauràs criat el teu fill,
2: sí,
1: o teva
2: totalment.
1: Filla, no? Què hauràs fet? I veus la família i no et quadra, no?, que el nen sigui d'aquesta manera, no? Perquè sempre pensem en situacions crítiques o difícils, en famílies desestructurades,
2: que,
1: i no és així.
2: I no és així. No és així. De fet... jo rebo moltíssimes famílies amb situacions múltiples i, clar, la meva mirada és totalment diferent i moltes vegades ajuda molt quan ells diuen és que ja et descriuen tota la situació i dic, tranquil, jo també. Uh-huh. No? I la conversa aleshores comença d'una altra manera,
1: clar.
2: No? Perquè ja és com, va, les dues partint d'aquest punt de partida, no? Jo tinc aquí una feina, en aquest cas, doncs, disciplinària, ha passat una cosa que hem d'arreglar, què tal... però no des de culpabilitzar-te, no des de culpabilitzar-lo més, sinó anem a mirar què és el millor per tots, no? I com t'acompanyem en aquest procés, que és una cosa que habitualment l'únic que rep sempre són mesures disciplinàries, que les entens, perquè evidentment toquen, però que s'obliden totalment del que hi ha darrere.
1: Ho estàs parlant, no?, el tema docent i la dificultat amb la que us trobeu també els docents amb aquestes situacions, amb aquestes etiquetes de les malalties mentals, no?, lo difícil que ho teniu, ja no només per donar classe, en el seu cas, però també per als grups extra nombrosos de nois, infants, joves, adolescents, l'etapa que sigui, i lo complicat que ho teniu per poder gestionar que hi hagi només un, parlo de només un, en un grup, no?
2: Bueno, tenim una llei d'inclusió que té molta feina per fer, sense voler entrar en temes polítics, no? Però sí que és cert que suposo també perquè les coses es diagnostiquen abans, es treballen abans, no? Hi ha tota una feina prèvia que abans no es feia i perquè ara hi ha molt interès que defensa totalment en que s'ha d'acompanyar els nanos a acabar i a fer el seu recorregut i, per tant, has d'intentar disminuir totalment l'abandonament escolar i això passa per intentar-los donar la resposta que necessiten, no? però ens manquen eines, ens manquen moltes, moltes eines als docents, moltíssims.
1: Experiències com la teva esperem que serveixin, no?, per tenir aquestes eines, per saber cap a on s'ha d'anar, perquè potser és el que dèiem tota l'estona, no? Si no vius la situació, potser no saps com s'ha de resoldre, no? Si ho veus des de fora, et perds.
2: Sí, totalment. Va bé saber què tens per saber a què tenir-te, no? El que passa és que, bueno, és el que dic sempre, no? Si tens un nen en cadira de rodes, pues tens molt clar que no visualitzes doncs potser tot el que impliqui caminar, o pots fer d'una altra manera, no? Però quan no veus res físicament que t'impedeixi fer res, per tu tot el que estàs veient són coses que no acabes d'entendre, no? I que no saps ubicar. I llavors per això és important que algú t'aturi i et digui això passa per això, no? I llavors les teves expectatives es refan en funció d'allò que t'han dit, que no vol dir que sigui fàcil ni que sigui tan senzill com anar fent xecs amb una llista, no?, de coses que passaran, però perquè evidentment els nenos es fan grans, tenen voluntat pròpia i tu pots dir una cosa i es poden fer el que els sembli oportú, no? I per tant doncs has d'anar trampejant aquesta situació una mica com pots, però està bé fer-ho des del coneixement del que hi ha realment.
1: T'has trobat amb bons o bones professionals al llarg d'aquesta etapa, i ja no en parlo de tu també, els pares com a...
2: M'he trobat de tot. Més que no, que sí. Val? Sobretot, bueno, la cosa canvia quan expliques una mica el que hi ha, no? Mentre tu no verbalitzes el que hi ha, hi ha una gran incomprensió. El moment en què tu verbalitzes, ja hi ha un altre tipus de mirada, no?

0: El que passa és que no crec tampoc que haguem de portar una pancarta indicant què passa, no? Perquè la gent et miri amb uns altres ulls, no? Estaria bé que la gent simplement ajudés o no jutgés, n'hi hauria prou amb això, saps? Vull dir, tampoc demanes ajuda, demanes simplement molts cops que no se criminalitzi.
1: Uh-huh. Esther, escriure amb tanta honestedat em va ser, m'imagino, un procés difícil, no? O alliberador, bueno, ja ho has dit, no? Alliberador ha estat, però difícil, m'imagino que sí, posar paraules al que sents i posar les paraules correctes en un tema com és aquest de les malalties mentals costa, no?
0: Sí, és complicat. Hi ha hagut moments de tot, hi ha hagut moments de... La veritat és que va sortir tot molt ràpid, en el sentit de que, bueno, és una cosa que faig habitualment per relaxar-me, escriure, i llavors pues, va sortir molt, molt ràpid tot, i sí que en el moment en què vam decidir que, bueno, que podíem intentar publicar-lo, aleshores sí que hi ha hagut tot un procés d'intentar-lo fer maco, d'endreçar-lo, de posar capítols, no?, d'acabar de polir paraules que s'entenguessin millor o tal, i això ha sigut un procés molt més llarg, i jo crec que en aquest temps també ets conscient una mica del que realment estàs fent, no? Perquè deixa de ser una reflexió, sinó una cosa que vols que sigui pública, i també mesures molt més què dius i com, però he intentat realment no tocar massa de l'essència inicial. La gent que ha llegit el borrador del final, realment no hi ha massa canvi.
1: Uh-huh. El llibre demana una lectura amb el cor obert, sobretot amb una predisposició del que anem a llegir o el que tenim entre les mans, no? Què esperes que el lector s'endugui d'aquesta lectura?
0: Buf, no.
1: O què t'agradaria? Tot i que no ha sigut el teu objectiu, lògicament.
0: No.
1: Però què t'agradaria una vegada ja escrit i una vegada ja has tingut reaccions de lectors, perquè hauràs tingut unes quantes, no?
0: Sí, sí. Moltes, i la veritat, que et dic, molt, molt, molt boniques en general, no? Perquè, bueno, hi ha un sector de gent que llegeix i saps que són amics, coneguts, i per tant, doncs, ja esperes que la crítica no sigui despiadada, no? I sigui en part comprensiva, però després he llegit molta gent anònima que no conec de res, llavors la resposta d'aquesta gent per mi té un tarannà especial, no? Perquè no posen cares a la història, ni posen noms, ni posen cognoms, sinó que simplement llegeixen la història, no? Bueno, m'agradaria que la gent es sensibilitzés una miqueta més. Saps? És allò que la gent pensés dues vegades abans de parlar. Crec que seria una cosa important.
1: Que a vegades costa això, sí. És més l'impuls de parlar que de reflexionar o pensar abans de deixar anar...
0: Segons què.
1: Sí. Alguna de grossa, no? Parlem d'una miqueta també del llibre, no? De l'estructura del llibre. Al principi del llibre fas de diferents agraïments i un d'ells li fas a la teva il·lustradora, que és la que, d'unidó, les imatges... La de la portada és molt maca. Bueno, totes són maques, A veure, no me malinterpretis. Però sí que és en color i tal, però les restes, lògicament, no podien ser en color. I havien de ser, doncs, ben bé el que tu senties, no? En cada capítol.
0: Sí, de fet, n'hi havia un parell que eren en color, però finalment per error es van fer en blanc i negre. Però sí, bueno, va ser molt curiós el procés perquè li vam demanar a la Laura, que és una companya meva de feina, que per mi és una persona tremendament sensible i amb un gran talent i que li agrada molt fer aquestes coses, li vaig demanar si volia fer, però per mi li vaig demanar que el llegís i que em digués si es veia capaç, i va ser com un uf, no tinc clar que sigui capaç. I va ser molt curiós perquè em va fer com una presentació de diferents il·lustracions que me les va ensenyar, i el que em va agradar justament és que jo vaig fer una interpretació totalment diferent de la que havia fet ella al dibuixar-los, però que ens encaixaven igualment. I això és el que em va agradar, no? Vull dir que no era... I jo justament amb la portada no tenia molt clar, però clar, quan ella em va explicar el seu sentit de la portada el vaig entendre, no? Aleshores, el resto igual, vull dir, jo els vaig donar una interpretació diferent, que després comparant, quan ella m'explicava el seu sentit del que havia llegit, vaig pensar, doncs mira, a mi m'encaixava per una altra cosa, però m'encaixaven totes, no? I per això les vam posar.
1: Uh-huh. T'ha agradat com ha quedat el llibre?
0: Sí, m'ha agradat. A veure, clar, és el primer, tampoc tenia una expectativa, no sé molt bé com ha de quedar o com no, però bueno, per mi és un record, saps? Per mi és un record i és, bueno, les meves vivències que queden allà, uh-huh. I per mi és bonic.
1: Si algú el vol llegir, el vol comprar, on el podem trobar?
0: Amazon, sí, sí.
1: Tot i que al setembre segurament l'Esther prepararà una presentació per ells, perquè ja és per a Tana, i lògicament el podreu adquirir a la seva presentació també. Però si voleu ja començar a tenir-lo per després, doncs, preguntar o fer aquest intercanvi de sensacions, doncs ja ho sabeu, ja ho hem avançat, ens hem llançat a la piscina, Esther, o sigui que t'hem compromès una miqueta que facis la presentació a la tardor, que segurament que ho faràs, Doncs, Esther, vols afegir alguna coseta més?
0: Res, donar-vos les gràcies per haver-me donat l'espai i que espero que la gent se'l llegeixi.
1: Nosaltres donar-te a tu les gràcies per portar llum a una

0: aquesta situació, perquè lògicament és una sort. Viurem unes altres situacions, però no vivim aquesta, però almenys quan ens trobem davant una família o que els hi passa això, almenys ser una mica més crítics i veure amb uns altres ulls i no prejutjar abans de temps, no?
1: Sí.
0: Doncs Esther, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Quan el silenci no arriba, d'Esther Giró Tàpia, per a Tana, esperem que venguis molts llibres, tot i que no sigui el teu objectiu, que ho sabem, però que ho llegeixin i que t'arribin molt bons feedbacks per part d'aquests lectors. A través d'Amazon la podeu trobar. Gràcies i fins una altra.
1: Adéu, gràcies.
2: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.

0: 012, la millor resposta.
1: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
2: Doncs ja ho tens clar. Informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
1: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
0: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: On pots anar si pateixes violència masclista o coneixes algú que en pateixi? A la policia local, al 93573-7300. Al CIAT, de Drets Socials, al 93 també 573-7300, a l'Avinguda Lluís Companys, 19 primera. O al CAP, a l'Avinguda Catalunya 127, al 93-562-1689. O també al Punt Lila, al Casal de Joves de Cal Jardiner, al 691-36-76-64. Parets del Vallès vol garantir la prevenció i detecció de les violències masclistes. Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: Benvinguts, benvingudes al nostre espai de recomanació de llibres a Rap 107. I avui volem parlar d'un llibre que potser us sorprèn, potser no us sona o potser ja l'heu llegit. Doncs mira, enhorabona, perquè parlem d'una segona edició, eh? No és cosa fàcil, això. De quin tema ens ocupa avui la nostra recomanació literària? Ens anem a Pensión Francia, de l'autora Txetxe Parra. És la seva primera novel·la. Ella és gaditana, però ja fa molts anys que viu a Barcelona, o sigui que gairebé podríem dir-li que és barcelonina o catalana d'adopció. Abans de res, donar-li la benvinguda a Rap 107. Txetxe, benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies per convidar-me, estic molt contenta.
1: Com dèiem, és la primera publicació, la seva primera novel·la, està publicada per NPQ Editores, del grup editorial Sargantana. És un llibre per als amants de la novel·la negra, del suspens, del realisme social. Està ambientat, com no podia ser d'una altra manera, a Barcelona, i això ens crida encara més l'atenció, però una Barcelona específica, la de la segona meitat dels anys 80. Txetxe és, com us dèiem, escriptora gaditana que viu a Barcelona i que combina aquesta emoció de la intriga, un potent retracte social a la Barcelona dels anys 80, que segurament que a la majoria dels nostres oients els hi sona moltíssim. Ella va tenir formació en comunicació, relacions públiques, i va donar un salt a la narrativa ara, direm, i ens explicarà el per què. Però abans de res, Txetxe, ens agradaria que ens parlessis una miqueta de la teva trajectòria professional abans d'endinsar-nos en Pensión Francia.
2: Hola, mira, sí, doncs... jo, com molt bé has dit abans, doncs jo m'he dedicat durant, bueno, quasi tota la meva vida a la comunicació i a les relacions públiques. Sempre he escrit d'alguna manera per informar, però sempre tenia aquell neguit, no?, d'escriure les meves pròpies narratives. Aleshores, jo crec que tota aquella experiència, doncs, em va servir molt, no?, a l'hora de dir, ara vull escriure més ficció. Em vaig formar, és veritat que em vaig formar en tallers d'escriptura creativa, i quan va arribar el moment, doncs, de dir, bueno, ara vull donar el salt a la novel·la, doncs també em vaig formar en un programa molt complet de novel·la que em va donar totes les eines i, a més, em va fer com un acompanyament, no?, durant l'escriptura.
1: Doncs, dit això, ens anem endinsant en Pensión Francia sense desvetllar, lògicament, gaires secrets. Ens anem a l'escenari. Perquè Pensión Francia, que està situada, si mal no tinc entès, al barri del Born barceloní.
2: Exacte, sí. Com et deia, en un d'aquells cursos d'escriptura creativa, doncs, bueno, sempre et donaven un disparador creatiu, no? I un dia va arribar la professora amb una foto, que és el timbre que apareix a la portada de la novel·la, no? I amb aquell timbre ja posava atenció en Francia. Ens va explicar que ella, bueno, feia molts anys, havia fet una... Bueno, a ella li agrada molt passejar i fer fotos per la ciutat, i, bueno, havia fet aquesta fotografia. I aleshores, a mi aquella imatge em va portar automàticament a pensar en l'estació de França, que comparteixen el mateix nom, no? I vaig pensar, mira, doncs situaré aquesta història a el que és el barri del Born. Aquí vaig escriure un relat, i a partir d'aquest relat, doncs, tothom em demanava que em volia saber més, i, bueno, va sortir la novel·la. Però el primer que vaig pensar va ser aquell escenari del barri del Born, perquè aquella paret així em recordava, doncs, a la Barcelona antiga, no? I el fet de posar, ja dic, Pensión Francia, el timbre aquell, no sé, em va fer pensar l'estació de França, i la vaig situar aquí.
1: Molt bé, doncs parla'ns una miqueta de la sinopsi del que ens puguis explicar de Pensión Francia. Sabem que la protagonista és l'Alma Gadir, aquesta jove que té doncs, els seus secrets, no?
2: Exacte, mira, l'Alma Gadir és una noia que doncs, en aquella època doncs, ella té doncs, això, doncs, 24, 25 anys. Ella és de Càdiz, és, bueno, ha acabat els seus estudis, té uns projectes de feina, però li passa un aconteixement que ha de, bueno, ha de marxar del lloc on viu. Doncs ella està molt arrelada, té tota la seva família, els seus amics de sempre. Però bueno, ha de fugir d'alguna manera d'allà i li recomanen que s'instal·li a la Pensió en França, aleshores aquí a Barcelona, un familiar li recomana. Aleshores, bueno, ella arriba aquí doncs, pensant, bueno, doncs ja està, seré protegida, seré segura, però clar, arriba a la Pensió en França i es troba també doncs, unes companyes, no?, de la pensió que tenen també unes històries una mica delicades, diria, i bueno, i a partir d'aquí doncs comencen a passar una sèrie d'aconteixements doncs que, bueno, que fan que aquesta pau, no?, que ella volia trobar en un principi, no la troba.
1: Creus, Txetxe, que has volgut retratar una miqueta la generació de dones d'aquella època, dels 80?
2: Sí, mira, d'alguna manera, jo soc dona d'aquella època, jo en aquella època tenia l'edat que tenia l'Alma Gadir, la protagonista de la novel·la, i aleshores va ser una època complicada per nosaltres, perquè estava tot com molt establert ja, no? Bueno, doncs sí, potser acabes els teus estudis, ja t'has de casar, has de tenir fills, i potser hi havia una sèrie de dones, o moltes, que no volíem aquella vida. No és que no la volguessin, però millor no quan ens marcaven, no? Després també, per una altra banda, era una època amb la que la dona tampoc se la reconeixia molt socialment, tampoc estava molt, molt protegida, molt emparada, com pot estar avui dia, no? Tot i que continuen passant coses, evidentment. Però avui, d'alguna manera, la llei també ens empara. En aquella època, no. I, bueno, doncs aquesta era una mica la idea, no? Doncs de donar-li veu a aquestes dones que sovint escoltaven allò de calladita estàs més guapa. I bueno, d'alguna manera, a mi m'agrada llegir també literatura de dones escrites per dones i amb dones protagonistes, perquè en casos com els que presento a la novel·la, d'alguna manera m'agradaria pensar que es fa com una mena de justícia simbòlica, no?
1: Consideres, com hem dit al principi, que és novel·la negra? No sé si les etiquetes t'agraden molt o no, però si hi ha molta intriga, realisme social, sororitat...
2: Mira, jo no la catalogaria com a novel·la negra convencional. És veritat, tenien alguns crims, assassinats, hi ha una mica d'investigació policial, però més que res, la meva intenció era que tots aquests aconteixements que ocorren que passen a la novel·la, fins i tot la investigació policial, et portés d'alguna manera a com dir-ho, com ho diuen aquestes dones, que són dones i persones normals i corrents com qualsevol de nosaltres, i com s'han d'enfrontar amb aquestes situacions, no? Evidentment, hi ha crims i n'hi ha investigació policial, però no és amb el que em centro. Em centro més en com viuen elles aquestes experiències.
1: La Barcelona que tu retractes en aquesta Pensió en França, el llibre del qual estem parlant ara mateix, de Txetxe Parra, doncs retrates molt com ens has avançat ja, l'estació de França, la Boqueria, el Born, és Barcelona, una ciutat, com sabem, vibrant, que està en plena transformació diària. Què és el que més t'interessava mostrar d'aquella època?
2: Mira, jo, bueno, com molt bé has dit, jo som nascuda a Càdiz, però vaig arribar a Barcelona, que tenia mesos, vull dir que som molt barcelonina, i és una ciutat que m'estimo, és una ciutat que en aquella època per mi estava en plena efervescència i volia mostrar-la d'alguna manera, no? O sigui, jo volia que la ciutat tingués una presència activa, no? No només fos un escenari, no? I per això vaig agafar, doncs, espais que jo considero molt emblemàtics de la ciutat. Penso que Barcelona té una gran força narrativa en si mateixa, no? I sobretot en aquella època era com molt autèntica. Aleshores, no sé, crec que també representa d'alguna manera la transformació de l'alma, de la protagonista, no? D'aquella estabilitat que tenia a casa seva i arribar a aquesta Barcelona tan convulsa que, per una banda, doncs, com et deia, no? Gaudia d'aquesta efervescència cultural, social, d'aquests canvis, però, per una altra banda, encara estava una mica anclada, doncs, amb aquell passat, no? Volia jugar una miqueta amb això, no? Que tingués a veure aquesta relació entre l'escenari de Barcelona i tot el canvi personal, el creixement personal de l'alma.
1: Uh-huh. En alguna entrevista he escoltat que has dit que no tan sols volies explicar el que passava, no? Explicar una història, sinó que volies anar més enllà, transmetre emocions, no? En concret, quines emocions creus que el lector ha de sentir quan acompanyi l'alma en aquest viatge?
2: Per mi era molt important això, no només mostrar una història, sinó doncs això, que la gent s'emocionés. Doncs, bueno, d'alguna manera que el que voldria és que els lectors siguin còmplices, no?, d'aquestes dones, d'aquests personatges que hi apareixen, que ho visquin com ells, no? I, de fet, alguns lectors ja m'han comentat que senten que estan a dins de la novel·la, no? I que ho viuen com ho viuen les dones, no?, que hi apareixen. I, bueno, fins i tot jo quan l'escrivia, sobretot amb el personatge d'Alma, que bueno, d'alguna manera és com el meu alter ego, doncs sí que sentia molt el que ella sentia a cada escena, no? Si ella plorava, jo fins i tot que podia escriure plorant, i quan ella reia, jo reia, vull dir que... I aleshores, bueno, penso que si jo ho sentia així escrivint-ho, doncs segurament el lector ho podria percebre també així, no?, quan el llegís. I, bueno, d'alguna manera, pel que em diuen, ho he aconseguit.
1: Uh-huh. Què és el que potser més t'ha costat, Txetxe, de Pensión Francia, d'escriure? On t'has trobat més dificultats? En l'ambientació, la veu de l'alma, tot i que dius que és el teu alter ego, o l'equilibri entre aquest misteri i sensibilitat?
2: Doncs això mateix, trobar aquest equilibri, no?, entre... narrar aquestes experiències, però alhora intentar transmetre aquestes emocions, no? A mi era una cosa que m'obsessionava, no? Saber transmetre aquestes emocions, saber fer-ho sentir. I després, com que es tracten històries i escenes, diguem-ne, delicades, he procurat també fer servir un llenguatge molt sensible. No m'ha agradat, doncs, no volia, sobretot, que ningú es pogués sentir ofès, tant si ho havia viscut com si no havia viscut aquelles circumstàncies, no? Aleshores, bueno, com bé dius, doncs trobar tot aquest equilibri, no?, perquè fos, s'entengués, tingués un llenguatge que s'entengués bé, que fos sensible

0: que alhora emocionés també.
1: Pels oients que encara no han llegit Pensión a Francia de Cheche Parra, què creus que trobaran entre les teves pàgines?
0: Doncs trobaran molta emoció, trobaran una Barcelona dels anys 80 que si l'han conegut els hi farà molta il·lusió trobar-se amb ella un altre cop. Si no l'han conegut, doncs la descobriran, la poden descobrir. Trobaran també suspens, aquella emoció, aquella intriga que et manté, jo crec, enganxada, i, a més, molta sororitat, que per mi era molt important mostrar aquesta solidaritat entre dones en aquell context que potser la societat encara no ens tenia gaire en compte.
1: Txetxe, estem parlant de la segona edició, això traslladat a la pràctica pel que l'oient ho entengui, que és molt important. Què vol dir?
0: Bueno, vol dir que... Vol dir amb números, amb...
1: Què suposa? Sí, què suposa? Quants exemplars ja portes de Pensión Francia?
0: Vam fer una primera edició de 500 exemplars, perquè, clar, tampoc sabíem molt bé, no?, com aniria, i dic, bueno, doncs, siguem-ne, doncs, cautes, no?, una miqueta. I ara he fet també una altra edició similar, i, bueno, doncs no sé, estic esperant que em vinguin també resultats i si hem de tornar a fer-me, doncs tornarem a fer-me, evidentment. Jo, encantadíssima, el que vull és que arribi al màxim de lectors possibles i que tothom en pugui gaudir.
1: Uh-huh. Ens comentaves també que ets una lectora àvida, que llegeixes quan tens temps.
0: Perdona, que no t'he sentit, disculpa.
1: Que estàvem comentant que també ens has dit que t'agrada molt llegir. Quins són els teus autors de referència? Quines lectures, quant temps llegeixes?
0: Bueno, jo intento, procuro llegir cada dia. Per mi, bueno, a banda d'un plaer, doncs també es forma part de la meva feina, no? M'agrada... No et podria dir un autor concret, perquè llegeixo de tot gèneres, tot tipus d'autors, de totes les èpoques. Potser sí que és veritat que darrerament, potser només pel tema d'autores amb personatges femenins, però jo crec que la meva escriptura és una miqueta doncs, el resultat de tot el que he llegit, no?, al llarg de la meva vida. Mira, a la novel·la, per l'alma, també és molt important la literatura, la cultura en general i la literatura en concret. I sí que anomeno alguns noms d'obres que per mi han estat molt importants. Però, bueno, ja et dic, és que escollir una ara, seria molt, molt complicat, perquè és que llegeixo, ja et dic, de tot, de totes les èpoques. No sé, puc parlar des de la... No sé, el costumbrisme...
1: I quin estil t'agrada més?
0: M'agrada el thriller, m'agrada moltíssim el thriller, el suspens, evidentment, la novel·la negra m'agrada molt, però després també m'agrada un tipus de novel·la més intimista. A veure, per mi el que més m'agrada, tant quan llegeixo, quan escric i fins i tot quan miro pel·lícules o sèries, són les històries de personatge. M'agrada saber què li passa als personatges. Potser no m'agraden les grans... epopeies i les grans, que també, no?, que tot t'aporta, evidentment, coneixement, no?, però jo em centro molt, a mi m'enganxa molt més quan veig què li passa amb aquell personatge, com evoluciona o no, aquell patiment que pot tenir, o aquella felicitat, fins i tot, no tot és el que fa les gràcies, evidentment, però, no sé, algú més, sobretot això, a mi m'agrada molt les històries de personatges, i sobretot m'agraden, i sobretot alhora quan jo escric, i quan llegeixo també, però quan escric, m'agraden molt els personatges imperfectes, els personatges humans, amb sus luces i sus sombras, no?, que diuen. Això és el que més m'atreu.
1: Estic segura, convençuda, que estàs ja treballant en pròxims projectes. En què estàs treballant últimament?
0: Doncs mira, estic, bueno, evidentment, treballant molt amb el tema de la promoció de Pensión Francia, doncs en diferents events i fires i entrevistes i signatures, presentacions, però alhora estic escrivint la segona novel·la, que no té res a veure, tot i que m'han demanat una segona part de Pensión Francia, que no sé si algun dia vindrà, però ara estic treballant amb una altra, que és més un thriller psicològic. i bueno, espero que poder-la acabar aviat i que també pues, no trigui gaire a veure la llum.
1: Txetxe, tens pròximes presentacions a la vora?
0: Mira, presentacions he fet moltes, i porto diversos mesos ja, he fet presentacions aquí a Barcelona, he fet presentacions a Cádiz també, estic pendent una a Madrid, que suposo que serà ara de cara a la tardor també, a València, i que sí que he fet, he anat a moltes fires i moltes trobades i moltes signatures, i bueno, pues jo a tot el que em vingui, jo ja li vaig dir a l'editorial, dic jo sí a tot, perquè em fa molta il·lusió, la veritat. És que és molt maco, saps? És molt maco quan se t'acosta la gent i et pregunta i t'explica les seves circumstàncies, això és increïble, s'estableix com una connexió molt maca amb els lectors. Per mi és molt emocionant tot aquest procés que estic vivint.
1: Estem parlant amb Txetxe Parra, l'autora de Pensión Francia, que és la seva primera novel·la, ja està preparant una segona, però de moment ens quedem amb Pensión Francia, de NPQ Editores, del grup editorial Sargantana, que avui ha caigut a les nostres mans i que hem volgut compartir amb tots els nostres oients de Rep107. Txetxe, t'agradaria afegir alguna cosa més?
0: Bé, doncs que espero que qui la llegeixi que li agradi, que gaudeixi, i que si s'emociona i em vol compartir doncs, què li ha semblat, doncs estic a Instagram com a txetxedcn i que estaré encantada de sentir les seves impressions. Així que sobretot que gaudeixin molt.
1: Doncs Txetxe, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Rep107 per aquesta novel·la que ens convida a mirar de front els silencis, les pors, la força de les dones als anys 80. Recordem que està centrada aquesta novel·la i que posi el seu lloc en el món. Pensión Francia, que ja està disponible, que ja la podeu obtenir ja que estem a la segona edició a qualsevol llibreria. Ha estat un plaer parlar amb tu, serà fins a una pròxima ocasió.
0: Igualment, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per donar-nos veu.
1: Adéu.
2: Heu escoltat aquest programa de Rep107 en redifusió.

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
4: Benvinguts, benvingudes al nostre espai de salut que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès i cada mes parlem d'un tema relacionat amb la nostra salut, en aquest cas amb tot el que envolta. Com és avui aquesta figura tan important que és les infermeres? Coincidint amb el Dia Internacional de les Infermeres, hem cregut interessantíssim parlar amb una d'elles, amb l'Alicia Gómez, que és infermera de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, i ens parlarà una miqueta més de tot plegat de la seva feina, de per què és tan important. Abans de res, li donem la benvinguda, Alicia, benvinguda de nou a RAP107.
5: Hola, bona tarda, gràcies.
4: Com dèiem, també hi ha dies internacionals de tot, doncs també hi ha Dia Internacional de les Infermeres, perquè l'atenció primària, les infermeres, és una peça clau dels equips de salut i treballen molt a prop de la ciutadania. A vegades potser hi ha més en relació amb les infermeres que potser amb els propis metges, no és així, Alicia?
5: Doncs sí, bueno, són treballs diferents.
4: És molt important, com dèiem, perquè doncs, fan moltes feines del dia a dia, curen ferides, des d'això, que és potser una de les feines bàsiques que tothom coneixem, però també vacunen, porten el paper dins els equips d'atenció primària, perquè va més enllà de l'atenció directa a la pròpia consulta, són docents, fan recerca, es reuneixen amb ajuntaments, amb entitats locals, estan a la ràdio com ara amb nosaltres per donar visibilitat també a tota aquesta feina, però vaja, això no acaba aquí, és un llarg etcètera de totes les feines que feu des de l'equip d'infermeria.
5: Sí, exacte. Bueno, tenim molts papers dintre del treball d'infermeria, no? Tenim molts papers i fem moltes coses, moltes més coses.
4: Doncs vinga, Alicia, entrem una miqueta en detall amb quines serien les funcions que duen a terme les infermeres i per començar podríem parlar dins del programa de salut i escola, quina relació tenen.
5: Sí, doncs, bueno, això, no?, el que deies abans, que les infermeres no tan sols fent cures ni punxem, no?, que moltes vegades és... bueno, pues, la funció que se'ns adjudica, no?, sinó que dintre, per exemple, pues, treballem això dintre d'un programa de salut i escola, que el que fem és una consulta, normalment una vegada a la setmana, és una consulta per resoldre dubtes, oferir assessorament confidencial i detectar precoçment problemes de salut entre l'alumnat, vale? I és, bueno, es tracta una mica d'apropar també l'atenció primària als adolescents.
4: Això exactament amb quina etapa o amb quines edats ho feu?
5: Es fa a l'etapa de la ESO i de secundària.
4: I és un programa en tots els centres educatius que tenim a Parets?
5: Exacte, sí. Es treballa, hi ha diverses infermeres, cadascuna té un centre adjudicat, i llavors pues, tracten això, es treballa amb, bueno, pues, temes com els hàbits saludables, no?, l'activitat física, l'alimentació, la prevenció d'addiccions de tabac, alcohol, drogues, bueno, el tema una mica també de tot el que és salut, afecto sexual, no?, orientació, bueno, mètodes anticonceptius, salut mental, emocional, si hi ha problemes de malestar, problemes d'autoestima...
4: Molt important aquesta feina, sobretot de prevenció de tots aquests problemes que poden derivar-se en tot això que ens has dit. Des del temps que porteu fent aquesta feina, aquest programa Salut i Escola, faríeu una bona valoració?
5: Sí, jo penso que sí. Encara que ja és una edat una mica complicada i difícil, no?, de que s'obrin, però sí que és veritat que van venint a les consultes.
4: Alicia, explica'ns què és una infermera gestora de casos.
5: Bé, doncs dintre del centre tenim com una figura que és això, la gestora de casos, que és la que s'encarrega doncs, de coordinar l'atenció dels pacients crònics complexos o que tenen una dependència important. I bueno, l'objectiu és una mica garantir la continuïtat assistencial entre el que és hospital i domiciliària, no? Millorant així la seva qualitat de vida i donant una mica de suport també al seu cuidador, no? Que normalment és el familiar més proper i d'alguna manera evitar pues, aquesta sobrecàrrega del seu cuidador. És un nexe d'unió entre el que són els diferents professionals de la salut, no? I gestiona l'accés a serveis com l'hospitalització a domicili o el teleassistència o els centres de dia.
4: Aquest tipus de feines no és una feina puntual, sinó que acostuma a durar mesos o fins i tot anys, no?
5: Sí, és una, bueno, és una figura que és sí, sempre està aquí i acompanya molt a lo que és la infermera de domicilis i gestiona més pues això, no, lo que hem dit, el pacient crònic més complex que té més possibilitat de que es pugui una mica alterar la seva salut, no? Doncs poder arribar a temps o fer una consulta ràpida, més ràpida a algun pues això, tema hospitalització, però que no arribi a hospitalitzar del tot, sinó que pugui ser a domicili o gestionar d'alguna manera pues això, per mantenir una miqueta més la qualitat de vida.
4: Precisament, parla'ns una miqueta de quin és l'objectiu, quin és en aquest cas la feina que fa una infermera dins l'equip domiciliari.
5: Doncs bé, és una infermera, doncs això, que es dedica a garantir una mica l'assistència sanitària integral als pacients pues, que no es poden desplaçar aquí al centre d'atenció de salut, no? Perquè estan a casa, perquè estan immobilitzats o estan en llitats i fan pues, una atenció assistencial pues, directa, no? Des de fer cures a fer el control, com pot ser el control de les constants o a gestió de sondatges, no? I d'altra banda, pues, la detecció pues, això de noves necessitats que puguin tenir, es valora el grau de dependència per si aquest canvia i necessiten alguna cosa més, es fan el seguiment de les patologies cròniques i una mica pues, també el que dèiem abans és l'educació i la formació tant a pacients com a cuidadors sobre els hàbits de vida, per prevenir complicacions, no? I com manegar segons quin tipus de dispositius que a vegades es deixen a la llar i que són dispositius mèdics, doncs una mica com manegar-los.
4: Hi ha un tant per cent elevat en aquest treball domiciliari a diari?
5: Molt. Cada vegada més. De fet, no? La població

0: s'està cada vegada envellint més i cada vegada neixen més nens, menys nens, no? Per tant, a futur el que s'espera és que les infermeres de domicili tinguin molt més de treball, que ja s'està notant.
1: Exacte. A més, de tots aquests casos que estem repassant, també existeix la figura de la infermera de l'equip de residències, i a casa nostra en tenim una.
0: Ah, exacte. A casa nostra tenim la residència Pedra Serrada i tenim un equip d'un metge i una infermera, pues, que són les encarregades d'anar a la residència a fer una miqueta d'anexa també entre el que és pues, l'atenció primària i el que és la residència. Té com a objectiu això, garantir una mica l'atenció integral, continuada i proactiva d'aquests residents que viuen aquí a la residència. No, pues, igual que si fos al domicili, es fa una valoració integral, es controlen les patologies que tenen, no? es fa una miqueta també el seguiment i la gestió pues, d'aquesta medicació, revisar que els tractaments farmacològics estiguin bé, estiguin validats per evitar pues, interaccions i haguin errors, i d'alguna manera és un recolzament a les treballadores del centre de la residència també.
1: Perquè la residència entenc que tenen el seu equip mèdic i d'infermeres i us coordineu conjuntament amb ells, no?
0: Exacte, sí.
1: I també hi ha la infermera referent de la tasca que l'equip fa per la salut comunitària. Què és això?
0: Això, a més d'una infermera, tenim algun professional més, per exemple, d'administratius, que també recolza aquest treball. I l'objectiu principal és pues, promoure el benestar i prevenir problemes de salut i fomentar l'autocura de tota la comunitat. Es va fer com un estudi, no?, el que es fa realment és com fer un estudi dels problemes més generals que hi ha a la nostra població, i d'aquesta manera, pues, intentar treballar per millorar això i que sigui com una salut general, no? Es fa promoció de la salut, pues es fan tallers, es fan programes educatius, es poden fer a escoles o a centres cívics, per exemple, als casals, no? Que anem cada estiu, una mica abans de l'estiu, pues, per fer, per exemple, la prevenció de l'onada de calor, i algun tipus d'intervenció comunitària que fem també, pues, intentar contactar amb agents locals del poble, com pues això, com les escoles, amb el mateix ajuntament, amb associacions de veïns, per poder treballar conjuntament per aquesta salut de la població.
1: Totes aquestes funcions que hem repassat i que duen a terme les infermeres, que no són poques, no es queda aquí, perquè encara teniu altres tasques que dueu a terme les infermeres d'un equip d'atenció primària, no?
0: Sí. Bueno, el que diem, unes tasques una mica invisibles a vegades, no? Perquè, bueno, a més de tot això, pues, en general, bueno, fem gestió, per exemple, d'incidències que puguin haver-hi d'algunes receptes o d'alguna prova, d'alguna derivació, no? En aquest cas, moltes vegades recau sobre mi. Jo soc infermera i soc la referent de qualitat del centre. I fem una miqueta tot aquest tema de seguretat al pacient, d'incidents, no? Fem també seguiments telefònics proactius pues, als pacients fràgils o a les persones que estan més soles pues, per valorar que estiguin bé, no? Revisem els protocols, alertes de medicació, revisem noves guies, revisem nous circuits, un sinfín. a més d'intentar pues, fer recerca, no? També. I algunes referències que tenim també.
1: És una feina que està en constant evolució i reciclatge, no?
0: Exacte, és una feina que no pares d'estudiar mai. T'has de reciclar constantment.
1: Molt bé. Alicia, alguna cosa més a afegir sobre aquest tema que tractem avui, coincidint i aprofitant el Dia Internacional de les Infermeres?
0: Bueno, pues bé, simplement donar les gràcies per aquest espai i per donar-nos una mica més de visibilitat, que jo penso que cada vegada tenim més invisibilitat davant de la població. Però era una oportunitat que teníem.
1: Doncs hem parlat amb Alicia Gómez, que és infermera de l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, del CAP Parets de l'Institut Català de la Salut. Ja hem parlat amb ella en altres ocasions. Moltes gràcies, Alicia, per estar a l'altra banda del telèfon, i serà fins a un proper tema que tractarem sobre salut.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
3: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
4: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
5: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
6: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
7: Realment és que fumar és una merda.
8: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
4: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
9: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Thank you.

0: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
1: Com li va la cerca de feina?
0: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa't en serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
4: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
3: Laura Caballeró és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
4: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
3: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
4: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
3: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
4: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
3: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
4: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
3: Que no ens enredin.
5: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Va tot bé?
6: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixen a comentaris que la fan sentir malament.
1: Això és violència masclista.
2: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
8: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
9: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Parets ha aprovat el projecte per renovar un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable del carrer Pere Castells, entre l'Avinguda Catalunya i el carrer Montseny. L'actuació compta amb un pressupost de 95.000 euros i permetrà modernitzar una estructura que presenta canonades de ferro i PVC de petit diàmetre. Les obres consistiran en la substitució de 217 metres lineals de la canonada existent per una nova conducció d'alta densitat de 110 mil·límetres de diàmetre, amb una actuació que incrementarà la capacitat de transport d'aigua i millorarà la fiabilitat del servei. El projecte també inclou la renovació d'una vàlvula de comporta, la instal·lació d'una nova vàlvula de sectorització a tocar el carrer Montseny i la col·locació d'un nou hidrant connectat a la xarxa de distribució per reforçar el servei i millorar la resposta davant possibles emergències. A més, es reconnectaran les 17 escomeses existents al carrer a la nova canonada. Les obres comportaran l'obertura de rases a la vorera sud del carrer Pere Castells i una travessada al carrer Montseny, on la conducció quedarà protegida amb una beina. Un cop acabats els treballs, es reposarà el paviment afectat. Segons el projecte, l'actuació té com a objectiu garantir un millor cabal i una major pressió a la xarxa d'abastament alhora que optimitza la gestió del servei i reforça la seguretat de la infraestructura hidràulica del municipi. Parets del Vallès va registrar durant el 2025 una mitjana de 37 persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, una xifra que equival a 1,96 beneficiaris per cada 1.000 habitants, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística i d'ESCAT i analitzades per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. Aquesta taxa se situa molt per sota de la mitjana comarcal, de 8,64 beneficiaris per cada 1.000 habitants. Amb una població de 19.000 habitants, Parets és un dels municipis del Vallès Oriental amb una menor cobertura de la prestació. Entre els municipis de dimensions similars, només Lliçà de Vall presenta una taxa inferior. Les dades formen part del balanç de la renda garantida de ciutadania corresponent al 2025, un any en què el Vallès Oriental va registrar una reducció tant del nombre de prestacions com de persones beneficiàries. A la comarca es van abonar una mitjana de 1.835 prestacions. Malgrat aquesta disminució, la quantia mitjana de la prestació va augmentar lleugerament. L'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la reducció de la cobertura no implica necessàriament una disminució de la vulnerabilitat econòmica. En un context marcat per l'encariment de l'habitatge, la pobresa laboral i l'augment de les desigualtats socials, aquest descens també podria respondre a canvis en l'accés o en la configuració del sistema de prestacions socials. El 24 d'agost s'obriran les preinscripcions a les activitats per la gent gran del proper curs. Les preinscripcions es podran realitzar del 24 al 28 d'agost als casals municipals de gent gran o per WhatsApp al telèfon 691-367-695. Els casals municipals de gent gran de Parets ja tenen preparades, doncs, les diverses activitats que proposaran durant el proper curs. Dilluns 24 d'agost, com dèiem, s'obriran les preinscripcions que es podran fer de dues maneres. Es podran fer de forma presencial, els mateixos casals de gent gran, a Soben, Canoms o Sant Jordi, o per WhatsApp al 691-367-695. Ja tens per preinscriure's fins al 28 d'agost. Les places s'adjudicaran entre l'1 i el 2 de setembre i les activitats començaran el 7 de setembre. Els casals de gent gran proposen tallers per a persones majors de 65 anys o jubilats majors de 60. Inclouen disciplines de tota mena, ioga, qigong, marxa nòrdica, tallers de memòria i benestar socioemocional, art visual o teatre, entre d'altres. També s'han programat diversos grups de trobada que fan activitats com ara puntes de coixí, petanca, pintura o country. Els tallers es duran a terme si hi ha un mínim de persones inscrites. Parets compta amb tres casals adreçats a les persones grans. Tot seguit destaquem el casal Sant Jordi, que està al carrer Galende, el casal Ganoms, al carrer Ponent, i casal Asoven, al carrer del Bruc.
0: Notícies.
1: Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i 5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic a través del joc i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'us respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21 euros i mig tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles. El Club de Futbol Parets continua reforçant la plantilla de la cara de temporada 2026-2027 amb dues incorporacions de pes. Els germans Pau i Guillem Ruiz tornen a vestir la samarreta del club després del seu pas per la Molletense i s'afegeixen al projecte que liderarà un any més Viri Álvarez amb l'objectiu de tornar a Primera Catalana. Es tracta de dos jugadors que coneixen perfectament l'entitat després d'haver-se format al club i que ara tornen per aportar experiència i qualitat al primer equip. El seu retorn se suma a l'aposta del Parets per mantenir el bloc de la temporada passada i reforçar-lo amb futbolistes que coneguin la casa. Pau Ruiz, que pot actuar tant de central com de lateral, reforçarà una defensa que ha mantingut bona part dels seus efectius, tot i que baixes importants com Marc Arroyo. Per la seva banda, Guillem Ruiz, davanter, ampliarà les alternatives ofensives d'un equip que necessita gol, i ell en pot aportar. Aquests dos fitxatges arriben després de la incorporació de l'extrem Roger Carricondo, procedent del Singerlin, però que havia format part del Club de Futbol Parets. També ha renovat bona part de la plantilla i confirmat l'ascens del primer equip dels joves Izan Barroso i Wael Bertal, i només ha registrat la baixa, com dèiem, del capità Marc Arroyo, a més d'algunes baixes ja donades. Malgrat aquestes incorporacions, la direcció esportiva està treballant per fer una excel·lent plantilla. I del 22 al 30 d'agost se celebra la Festa Major de Granollers. Una ciutat que viurà una programació marcada per la competició entre colles, el pregó, les proves tradicionals i el concurs de rajolers. Entre reptes, cercaviles, concerts, proves tradicionals i desenes de propostes... Entre reptes, cercaviles, concerts, proves tradicionals...

intentaran sumar punts en les diferents proves. La celebració mantindrà alguns dels seus actes més tradicionals, com l'estirada de corda, el llançament i la passada de rajoles, els correfocs, la traca de 1.000 metres, el castell de focs, la rossada popular, la dia castellera i les cercaviles. Paral·lelament, les colles desplegaran desenes d'activitats pròpies inspirades en els universos temàtics. La programació començarà dissabte 22 al matí amb una caminada dels blaus des de la Porxada i una prova esportiva híbrida a la plaça de l'Església. La jornada també inclourà un esmorzar a la plaça de les Olles, al Vall del Colom de Granollers, un taller de castells amb xics i una versió infantil de l'estirada de corda. L'aigua també tindrà protagonisme amb xops, una activitat organitzada pel Drac de Granollers. I els blancs despertaran la cuca a les 12 del migdia a la Porxada i obriran simbòlicament l'aeroport blanc Amador Galí, amb un vermut i música en directe. A la tarda, la plaça Maluquer acollirà diferents activitats relacionades amb el córrer aigua, una gincana per a joves, i hi haurà també una proposta per als menors d'11 anys. La Mulassa visitarà el barri de sota el camí ral en una cercavila que passarà per diversos carrers. I els blancs celebraran el correbars de l'Elefant Blanc, i un sopar amb vestimenta blanca, mentre que els blaus organitzen una plantada i cercavila de bèsties a Can Trullàs. La primera nit es completarà amb activitats de nou Black Nassat, la festa que hi ha al sopar, al forat, volem dir, un concert de versions de cicuta amb les PDTs a la Porxada, l'after del Correbars a la plaça Pau Casals i les últimes sessions de l'Electropark. Diumenge començarà amb una sessió de ioga al parc del Torres de Villà i una cursa d'orientació. També hi haurà una pedalada solidària pels barris de Granollers. Els blaus celebraran una trobada de gegantons. Al matí incorporarà també Villes Catalanes, un vermut musical amb cul de sac i un pinxo pote musical de blancs a la plaça Folk i Torres. I no em vull despertar. El primer gran acte conjunt arribarà diumenge a 4:45, primer diumenge de Festa Major, amb el toc d'inici de la Festa Major. A les 5 a la plaça de la Corona serà el punt de partida de la cerimònia d'inici de festes. També hi haurà a la nit de diumenge un correbars dels blaus amb música pels carrers del centre i un bingo musical. Com t'estimo.

El fet que fa els concerts, destacar a la plaça Perpinyà Eufòria o concurs que li cantin al cap a les 10. També hi haurà activitats diverses. En aquest cas, també concretament dissabte, amb concerts, com dèiem, concerts amb Cicuta i PDTs, també Electropark and Down the Rabbit Hole, l'after de Quatre Bars per Hard Blancs, i Electropark continua també al Parc Torres i Villà. És un miracle. Diumenge hi haurà un bingo musical amb PD Tropical Test. Cada dia és més difícil, tu i jo. També continuem amb dilluns, concert amb Siderland a la plaça de la Porxada, amb DJ Murci B2B, Brètol. Mentre el món se'n va... I sala d'espera revoltant Nimfa, també concert amb Grego Tecno i DJ Guspi. No vull despertar. Dimarts també continuen amb gincama nocturna amb les Balauxirris, sortida dels Torets Ambulats, a Pique de Gralla, Cercavila, Quita Jove, concert amb els Pipes i en acabar DJ Turmo, això a la plaça Baranger. També al passar Maluquer, concert del Pique de Gralles amb la Cosina, i en acabar DJ Pikes. I concert a la plaça de l'Església amb OKDBD i DJ Tiwi. També dimecres Fighting Beyond Big Heaven a l'avinguda del parc, en aquest cas. També hi haurà correfoc de la colla infantil, la Vinilada, a la plaça de l'Església, amb música dels anys 60, 70, 80 i 90, i el Disco Inferno a la plaça Pau Casals. XS, continuant amb la Disco Inferno, concretament, que es farà a l'avinguda del parc, com a

0: canvi, en aquest cas important, respecte a altres anys, no es farà a la Porxada, sinó que es farà concretament a l'Avinguda del Parc.
1: Com un joc vam escriure un grapat de cançons. Cuinades poc a poc, la passió donava forma a les...
0: I dijous, Blanc Electronic on Time a la plaça Maluquer i Salvador. També hi haurà a passar el corona Blaus Èxits. A la plaça Maluquer, Blanc Electronic on Time, amb pressió sonora amb groove. I els Barsots a la plaça de Porxada i concert amb Buos i Mina Ritz Leaf Band. I concert també va passar a Perpinyà amb Uri Geller i Los Cucharas. Ja no importa res, només el que... També divendres més concerts amb Maruja Limón, Triquell i DJ Beverly Hills a l'Avinguda del Parc. També Nit Blava, també a la plaça de la Porxada. I també Joan Colomo a la plaça de l'Església. I dissabte també final de festa amb D'Alessandro DJ a la plaça de l'Església, contrafesta a la plaça Maluquer i Salvador i concert amb Jim Bunny, versió impossible, a l'Avinguda del Parc. També concert amb Boom Boom Fighters i DJ Lia Jensen a la plaça de la Porxada. Alguns dels actuacions, concerts, que es fan a la Festa Major de Granollers.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

Inhale. Exhale. Inhale.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets en reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

And it's perfect for singing on your father's knee.

you got to hold on. You got to hold on. You got to.

I want to end me.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Parets ha aprovat el projecte per renovar un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable del carrer Pere Castells, entre l'Avinguda Catalunya i el carrer Montseny. L'actuació compta amb un pressupost de 95.000 euros i permetrà modernitzar una estructura que presenta canonades de ferro i PVC de petit diàmetre. Les obres consistiran en la substitució de 217 metres lineals de la canonada existent per una nova conducció d'alta densitat de 110 mil·límetres de diàmetre, amb una actuació que incrementarà la capacitat de transport d'aigua i millorarà la fiabilitat del servei. El projecte també inclou la renovació d'una vàlvula de comporta, la instal·lació d'una nova vàlvula de sectorització a tocar el carrer Montseny i la col·locació d'un nou hidrant connectat a la xarxa de distribució per reforçar el servei i millorar la resposta davant possibles emergències. A més, es reconnectaran les 17 escomeses existents al carrer a la nova canonada. Les obres comportaran l'obertura de rases a la vorera sud del carrer Pere Castells i una travessada al carrer Montseny, on la conducció quedarà protegida amb una beina. Un cop acabats els treballs, es reposarà el paviment afectat. Segons el projecte, l'actuació té com a objectiu garantir un millor cabal i una major pressió a la xarxa d'abastament alhora que optimitza la gestió del servei i reforça la seguretat de la infraestructura hidràulica del municipi. Parets del Vallès va registrar durant el 2025 una mitjana de 37 persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, una xifra que equival a 1,96 beneficiaris per cada 1.000 habitants, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística i d'ESCAT i analitzades per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. Aquesta taxa se situa molt per sota de la mitjana comarcal, de 8,64 beneficiaris per cada 1.000 habitants. Amb una població de 19.000 habitants, Parets és un dels municipis del Vallès Oriental amb una menor cobertura de la prestació. Entre els municipis de dimensions similars, només Lliçà Vall presenta una taxa inferior. Les dades formen part del balanç de la renda garantida de ciutadania corresponent al 2025, un any en què el Vallès Oriental va registrar una reducció tant del nombre de prestacions com de persones beneficiàries. A la comarca es van abonar una mitjana de 1.835 prestacions. Malgrat aquesta disminució, la quantia mitjana de la prestació va augmentar lleugerament. L'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la reducció de la cobertura no implica necessàriament una disminució de la vulnerabilitat econòmica. En un context marcat per l'encariment de l'habitatge, la pobresa laboral i l'augment de les desigualtats socials, aquest descens també podria respondre a canvis en l'accés o en la configuració del sistema de prestacions socials. El 24 d'agost s'obriran les preinscripcions a les activitats per la gent gran del proper curs. Les preinscripcions es podran realitzar del 24 al 28 d'agost als casals municipals de gent gran o per WhatsApp al telèfon 691-367-695. Els casals municipals de gent gran de Parets ja tenen preparades, doncs, les diverses activitats que proposaran durant el proper curs. Dilluns 24 d'agost, com dèiem, s'obriran les preinscripcions que es podran fer de dues maneres. Es podran fer de forma presencial, els mateixos casals de gent gran, a Soben, Canoms o Sant Jordi, o per WhatsApp al 691-367-695. Ja tens per preinscriure's fins al 28 d'agost. Les places s'adjudicaran entre l'1 i el 2 de setembre i les activitats començaran el 7 de setembre. Els casals de gent gran proposen tallers per a persones majors de 65 anys o jubilats majors de 60. Inclouen disciplines de tota mena, ioga, qigong, marxa nòrdica, tallers de memòria i benestar socioemocional, art visual o teatre, entre d'altres. També s'han programat diversos grups de trobada que fan activitats com ara puntes de coixí, petanca, pintura o country. Els tallers es duran a terme si hi ha un mínim de persones inscrites. Parets compta amb tres casals adreçats a les persones grans. Tot seguit destaquem el casal Sant Jordi, que està al carrer Galende, el casal Canoms al carrer Ponent i casal Asoven al carrer del Bruc.
0: Notícies.
1: Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i 5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic a través del joc i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'us respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21,5 € tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles. El Club de Futbol Parets continua reforçant la plantilla de la cara de temporada 2026-2027 amb dues incorporacions de pes. Els germans Pau i Guillem Ruiz tornen a vestir la samarreta del club després del seu pas per la Molletense i s'afegeixen al projecte que liderarà un any més Viri Álvarez amb l'objectiu de tornar a Primera Catalana. Es tracta de dos jugadors que coneixen perfectament l'entitat després d'haver-se format al club i que ara tornen per aportar experiència i qualitat al primer equip. El seu retorn se suma a l'aposta del Parets per mantenir el bloc de la temporada passada i reforçar-lo amb futbolistes que coneguin la casa. Pau Ruiz, que pot actuar tant de central com de lateral, reforçarà una defensa que ha mantingut bona part dels seus efectius, tot i que baixes importants com Marc Arroyo. Per la seva banda, Guillem Ruiz, davanter, ampliarà les alternatives ofensives d'un equip que necessita gol, i ell en pot aportar. Aquests dos fitxatges arriben després de la incorporació de l'extrem Roger Carricondo, procedent del Singerlin, però que havia format part del Club de Futbol Parets. També ha renovat bona part de la plantilla i confirmat l'ascens del primer equip dels joves Izan Barroso i Wael Bertal, i només ha registrat la baixa, com dèiem, del capità Marc Arroyo, a més d'algunes baixes ja donades. Malgrat aquestes incorporacions, la direcció esportiva està treballant per fer una excel·lent plantilla. I del 22 al 30 d'agost se celebra la Festa Major de Granollers. Una ciutat que viurà una programació marcada per la competició entre colles, el pregó, les proves tradicionals i el concurs de rajolers. Entre reptes, cercaviles, concerts, proves tradicionals i desenes de propostes organitzades per les colles, la competició avançarà fins al concurs de rajolers i al veredicte final, que tornaran a decidir quin color s'imposa aquest any, o els blancs o els blaus. La programació combinarà els actes competitius entre les dues colles amb cercaviles, cultura popular, activitats infantils, propostes esportives, espectacles de foc, gastronomia i música en directe. Els blancs, com avançadors en la darrera edició, seran els encarregats de desafiar els blaus durant la cerimònia d'inici. A partir d'aquí, les dues colles intentaran sumar punts en les diferents proves. La celebració mantindrà alguns dels seus actes més tradicionals, com l'estirada de corda, el llançament i la passada de rajoles, els correfocs, la traca de 1.000 metres, el castell de focs, la rossada popular, la dia castellera i les cercaviles. Paral·lelament, les colles desplegaran desenes d'activitats pròpies inspirades en els universos temàtics. La programació començarà dissabte 22 al matí amb una caminada dels blaus des de la porxada i una prova esportiva híbrida a la plaça de l'Església. La jornada també inclourà un esmorzar a la plaça de les Olles, al Vall del Colom de Granollers, un taller de castells amb xics i una versió infantil de l'estirada de corda. L'aigua també tindrà protagonisme amb xops, una activitat organitzada pel Drac de Granollers. I els blancs espartaran la cuca a les 12 del migdia a la porxada i obriran simbòlicament l'aeroport blanc Amador Galí, amb un vermut i música en directe. A la tarda, la plaça Maluquer acollirà diferents activitats relacionades amb el córrer aigua, una gincana per a joves, i hi haurà també una proposta per als menors d'11 anys. La Mulassa visitarà el barri de sota el camí ral en una cercavila que passarà per diversos carrers. I els blancs celebraran el correbars de l'Elefant Blanc i un sopar amb vestimenta blanca, mentre que els blaus organitzen una plantada i cercavila de bèsties a Can Trullàs. La primera nit es completarà amb activitats de nou Black Nassat, la festa que hi ha al sopar, al forat, volem dir, un concert de versions de cicuta amb les PDTs a la porxada, l'after del Correbars a la plaça Pau Casals i les últimes sessions de l'Electropark. Diumenge començarà amb una sessió de ioga al parc del Torres de Villar i una cursa d'orientació. També hi haurà una pedalada solidària pels barris de Granollers. Els blaus celebraran una trobada de gegantons. Al matí incorporarà també Villes Catalanes, un vermut musical amb cul de sac i un pinxo pote musical de blancs a la plaça Folk i Torres. I no em vull despertar. El primer gran acte conjunt arribarà diumenge a 4:45, primer diumenge de Festa Major, amb el toc d'inici de la Festa Major. A les 5 a la plaça del Corona serà el punt de partida de la cerimònia d'inici de festes. També hi haurà a la nit de diumenge un correbars dels blaus amb música pels carrers del centre i un bingo musical. Comptes.

0: Pel fet que fa els concerts, destacar a la plaça Perpinyà Eufòria, el concurs que li cantin al cap a les 10. També hi haurà activitats diverses. En aquest cas, també, concretament dissabte, amb concerts, com dèiem, concerts amb Cicuta i PDTs, també Electropark amb Down the Rabbit Hole, l'After de Correbarça per Hard Blancs, i Electropark continua també al Parc Torres i Villà. Diumenge hi haurà un bingo musical amb PD Tropical Test. Cada dia és més difícil, tu jo. També continuem amb dilluns, concert amb Siderland a la passada porxada amb DJ Mursi B2B, Brètol. I sala d'espera revoltant Nimfa, també concert amb Grego Tecno i DJ Guspi. No vull despertar. Dimarts també continuen un gincama nocturna amb les Blau Xirris, sortida dels Torets Ambulats, a Pique de Gralla, Cercavila, Quita Jove, concert amb els Pipes i en acabar DJ Turmo, això a la plaça Baranger. També al passar Maluquer, concert del Pique de Gralles amb la Cosina, i en acabar DJ Pikes. I concert a la plaça de l'Església amb OK DVD i DJ Tiwi. Marxa, marxa, marxa, marxa. També dimecres a Fighting Beyond Be Heaven a l'avinguda del parc, en aquest cas. També hi haurà correfoc de la colla infantil, la Vinilada, a la plaça de l'Església, amb música dels anys 60, 70, 80 i 90, i el Disco Inferno a la plaça Pau Casals. XS continuarà amb la Disco Inferno, concretament, que es farà a l'avinguda del parc, com a canvi, en aquest cas important, respecte a altres anys, no es farà a la porxada, sinó que es farà concretament a l'avinguda del parc. Com un joc vam escriure un grapat de cançons. Cuinades poc a poc, la passió donava forma a les... I dijous, Blanc Electronic on Time a la plaça Maluquer i Salvador. També hi haurà a la plaça del Corona Blaus Èxits. A la plaça Maluquer, Blanc Electronic on Time, amb pressió sonora amb groove. I els Barçots a la plaça de Porxada, i concert amb Buos i Mina Ritz Leaf Band. I concert també va passar per Pinyà amb Uri Geller i Los Cucharas. Ja no importa res, només el que... També divendres més concerts amb Maruja Limón, Triquell i DJ Beverly Hills a l'avinguda del parc. També Nit Blava, també a la plaça de la Porxada. I també Joan Colomo a la plaça de l'Església. I dissabte, també final de festa amb D'Alessandro DJ, a la plaça de l'Església, contrafesta a la plaça Maluquer i Salvador, i concert amb Jim Bunny, versió impossible, a l'avinguda del parc. També concert amb Boom Boom Fighters i DJ Lia Jensen a la plaça de la Porxada. Alguns dels actuacions, concerts, que es fan a la Festa Major de Granollers.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

go. It ain't no country club either.